0: porque hay una situación de inseguridad. No es que seamos ni racistas, ni tengamos miedo. Es que tenemos que proteger a nuestros hijos y los dejamos en casa. La situación sanitaria es insostenible. El personal no puede más. Está totalmente derrotado. Las plantas que se anuncian como que están, el hospital es enorme y podemos admitir el doble de lo que tenemos. Pues sí, señor, podemos, sí, pero ¿quién los va a atender? Porque podemos meterlos en cama. Pero es que las bolsas están agotadas. No hay enfermeras, no hay fisioterapeutas, no hay médicos. Han tenido que hacer un llamamiento urgente para técnicos, porque tampoco teníamos. ¿Qué mentira le estamos ofertando al resto de España? Y que desde luego de este sindicato no vamos a tolerar ni un solo minuto.
1: Elizabeth Muñoz, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes por darnos voz en directo. Muchas gracias.
1: Para eso estamos también en la Radio Pública. 7:43, 6:43 en Canarias, en el otro extremo, desde el otro lado. Esa otra mirada necesaria también nos lleva a esa realidad de centenares de mujeres y niñas que duermen en el suelo sin apenas espacio bajo las carpas que los vecinos del barrio del Príncipe levantaron para darles cierto cobijo y sobre todo protección a la espera de que sean reubicadas en otros lugares. Isabel Jiménez, adelante, Isa.
2: Sí, alguna niña se ha levantado para ir al baño, pero en general calma en las carpas levantadas en la mezquita de Sidi Imbarek, uno de los dos recintos donde los vecinos protegen a unas 700 mujeres y niñas desde hace un mes. Aquí hay tres baños para 300 personas, se lavan los dientes y la cara en cuclillas, humedeciendo el cepillo con una botella de agua.
3: Niños, ha visto cómo está, no tiene ni ducha ni nada. Una mujer aquí dice para mí, Fatima, trae niño para ducha, cambia ropa, aquí muy sucio.
2: Bajo las lonas hace calor, están tiradas en el suelo, hacinadas y dependen de la comida de la ONG. Ahí dentro duerme Nadia, 17 años. Sus padres saben de su circunstancia, habla con ellos a diario. Respaldan su decisión en España, le dicen tendrá derechos. La pregunta también es cuánto más tiempo podrán sostener los vecinos estos espacios.
1: 15 minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España en directo desde Ceuta. Le dejo ahora con las territoriales de la Radio Pública.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, avui és dilluns 31 d'agost, són 7:45 del matí. A pocs dies de l'inici del curs escolar, el Departament d'Ensenyament ha avançat algunes novetats. En el nou curs hi haurà 500 noves aules d'acollida per a estudiants nouvinguts, amb més docents per donar suport lingüístic. A més, la meitat dels centres catalans comptaran amb personal sanitari, una mesura que fa anys que reclamava la comunitat educativa. Novetats d'aquest nou curs, marcat per les protestes dels mestres, el govern tanca files amb la consellera Esther Niubó. Aquest dilluns, en què també es reactiven les maquinàries dels partits polítics que reuneixen les seves executives. De seguida, ampliem aquestes i altres informacions abans als serveis. Previsió meteorològica amb l'EMET. Jordi Urias, bon dia.
6: Bon dia. Avui s'espera cel poc ennuvolat a Catalunya, amb intervals de núvols baixos al litoral central i sud i al Pirineu Oriental a la tarda. Núvols d'evolució que podrien desenvolupar algun ruixat o tempesta aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, s'esperen màximes de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de la meitat de la setmana, és a dir, del dimecres, s'espera una pujada de les temperatures que deixarà valors significativament elevats, especialment cap a l'interior. Pel que fa al vent, avui a l'Empordà, tramuntana moderada, a la resta, vent fluix variable al matí, predominant al terç sud el vent del nord-oest, tendint a bufar al migdia de component sud amb intervals moderats a la tarda a la resta del territori. És una informació d'EMET.
5: I pel que fa al trànsit, matí complicat a les carreteres a l'àrea de Barcelona. Hi ha retencions a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. També a les rondes, 5 quilòmetres de retencions tant a la B10 com a la B20 en sentit sud. A la C58, circulació intensa entre Badia, Sabadell i Sant Quirze, també cap a Barcelona. A la P7 hi ha un accident a Borrassà que provoca una circulació intensa en sentit sud a la sortida 4 que està tallada en sentit nord a Barberà del Vallès. Un vehicle avariat complica el trànsit. Hi ha encara de mobilitat. Aquest dilluns ha reobert l'estació del metro de Verdaguer, la línia 4, i el passadís d'enllaç amb la línia 5, després de les obres que s'han fet per millorar-ne l'accessibilitat. Des d'avui ja es pot fer el transbordament entre les dues línies sense haver de sortir al carrer. D'altra banda, des d'aquest dilluns i durant tota la setmana, comença la segona fase de les obres de les línies 9 i 10 del metro entre la Sagrera i Bonpastor. Fins diumenge no hi haurà servei entre aquestes estacions i s'habilitarà un servei alternatiu en autobús. Salutacions a Jaume Tudela a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes a les pròximes setmanes. Un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals, com dèiem, la presència de professionals sanitaris o el reforç de les aules d'acollida. Laura Hurtado.
7: La meitat dels centres catalans comptaran amb personal sanitari per garantir l'atenció a l'alumnat amb malalties cròniques i necessitats de cures durant l'horari escolar, una mesura que fa anys que reclamava la comunitat educativa. D'altra banda, el sistema incorporarà 500 noves aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe. També s'hi afegiran una cinquantena de docents dedicats a donar suport lingüístic als nens i nenes un cop deixin l'acollida. Pel que fa a la desburocratització dels centres, aquest curs es posarà en marxa una prova pilot a tres territoris per introduir gestors de centre que donin suport a les direccions en aspectes administratius. A més, l'any escolar començarà amb un reforç de 1.800 dotacions i 5.000 noves places de formació professional. Més enllà de les novetats, l'inici de curs estarà marcat pel conflicte entre el govern i els sindicats, que tornaran a la vaga el pròxim 8 de setembre per reclamar, entre altres, reduir les ràtios a les aules i augmentar els recursos per a l'escola inclusiva.
5: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya té els recursos per abordar una progressiva millora educativa, però reclama sentit comú. A les portes d'una nova vaga de docents, el primer dia de curs, Illa ha demanat responsabilitat i serenor i ha assenyalat que no es poden demanar impossibles. A més, ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en declaracions a una entrevista al Periódico.
8: La persona que té la responsabilitat, en aquest cas de l'àmbit educatiu, és la consellera Esther Niubó, que està fent una bona feina, i tot el meu suport, com el tenen tota la resta de consellers i conselleres, no?
5: Doncs aquests dies les famílies amb criatures ja es preparen per la tornada de l'escola. És el moment de comprar llibres, material escolar, roba i tot allò necessari per al primer dia de classe. La despesa econòmica és considerable. Maria Gómez.
9: Aquestes primeres compres poden suposar de mitjana una despesa de 500 euros mensuals, segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris. Si ens fixem en tot el curs, una família pot gastar uns 1.000 euros a la pública i prop de 3.000 a la concertada. Per intentar reduir despeses, des de l'OCU emplacen les famílies a seguir tres regles d'or: planificar, comparar i reutilitzar. Aquesta última és la que també fomenten des de l'empresa Badoca, que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text de diferents escoles i els hi dona una segona vida. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
10: No només suposa un estalvi econòmic, no?, sinó que també hi ha una part de valors, com ara el consum responsable, no?, el fet que no hagin de comprar les famílies tots els anys llibres. I després també de cara als alumnes, no?, perquè ells també aprenen a tenir cura, no?, dels llibres compartits i tenen cura també del material.
9: Decisions que serveixen per estalviar, però que també fomenten un consum responsable.
5: Al sector de l'ensenyament hi ha un element que està revolucionant la manera de treballar. És la IA, la intel·ligència artificial, que està canviant la tasca tant dels alumnes com dels professors. Màrius Martínez, president del Fòrum Dia Educació del Consell Educatiu de Catalunya, explica que ha de ser una eina d'aprenentatge i no un substitut. Igual que s'ha fet amb els mòbils i les pantalles, el sector de l'educació està reflexionant sobre l'ús que s'ha de fer de la intel·ligència artificial, com ja s'ha fet amb els mòbils i les pantalles, com dèiem, per tal de determinar a partir de quina edat i en quins moments és bo fer-la servir.
11: Amb la IA ens passarà el mateix, tot just acaba d'aterrar fa 2-3 anys i ara estem en fase, primer alguns de fascinació, altres de terror. Crec que hem d'aprendre a trobar el punt mig a base de ser molt crítics, d'utilitzar-la amb molta cura, amb molta supervisió i d'anar mesurant quins efectes té.
5: El Fòrum Dia i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya, que es va posar en marxa a començaments d'any, es presentarà les conclusions al novembre. Acaba el mes d'agost i ho fa amb un bon balanç de la temporada turística a Catalunya. A l'espera de dades oficials es manté la tendència del juliol, on els hotels catalans van batre rècords en prop de 2,5 milions de turistes, segons l'INE. De fet, tot l'any ha estat positiu, amb més de 13 milions de viatgers fins l'agost, i amb la desestacionalització del turisme s'espera un setembre i un octubre molt favorables. Laura Zurriaga.
12: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava.
13: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%.
12: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
14: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguin en compte que aquest augment s'està produint pràcticament en la pre- i la post-temporada.
12: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
15: La gent, diguem-ne, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té, que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
12: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
16: La valoració, per tant, és positiva. Hem estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 al 95-100. El pont està al 25.
12: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
17: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
18: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
12: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
5: Canviem de qüestió. Avui és 31 d'agost i és Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi. El Departament de Salut ha publicat noves dades sobre mortalitat i prevenció. Destaca que el 68% de les morts per sobredosi que es van registrar a Catalunya el 2024 van tenir lloc al domicili, en un any en què 308 persones, més de la meitat homes, van morir per aquesta causa, amb una edat mitjana de 50 anys. Míriam Andreu.
19: Es tracta del valor més elevat dels registrats fins ara i que supera per primer cop els 300 traspassos. Un augment que Salut ha justificat perquè en els darrers anys s'ha incorporat al registre les persones majors de 65 anys i els accessos amb alcohol o antidepressius com a única substància detectada. Alhora, han ressaltat que en el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, com l'alcohol, els hipnosedants i la cocaïna. D'altra banda, l'anàlisi també s'ha posat en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental enregistrats amb un 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení. El departament ha subratllat la importància d'incorporar una mirada de gènere, edat i salut mental en les estratègies de prevenció i atenció i recorda que si s'actua amb rapidesa, la sobredosi és una causa de mortalitat que es pot prevenir i revertir fàcilment.
5: En esports, el Barça goleja el Costa de Deje Tenerife en el seu primer partit de la Lliga F, mentre que el masculí rep el Rayo Vallecano aquesta nit per tancar la tercera jornada de Lliga. Tot plegat en les darreres hores del mercat de fitxatges. Daniel Clusa, bon dia.
20: Bon dia, el Barça serà l'encarregat de tancar avui la tercera jornada de Lliga davant el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit al Camp Nou. Els de Hansi Flick busquen mantenir el ple de victòries i uns 3 punts que els mantinguin a dalt de tota la taula classificatòria. Més enllà del terreny de joc, haurem d'estar atents també al que pugui passar en aquestes últimes hores d'un mercat de fitxatges que tancarà demà a mitjanit. Sembla que avui es podria fer oficial el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, que arribarà procedent de l'Arsenal per una quantitat d'uns 10 milions d'euros fixes. També atents al que ens pugui deparar el capítol de les sortides, principalment amb la figura de Marc Casadó. Pel que fa a l'equip femení, el nou Barça de Pere Romeu, ja sense Alexia Putellas, Mapi León i companyia, es va estrenar la Lliga tal com ho havia deixat la temporada passada, dominant i golejant. Aquest cop la víctima va ser el Tenerife. 5 gols es van emportar les Canàries de la seva visita a l'estadi Johan Cruyff. Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Eva Pajor, la debutant Van Asten i Irene Paredes van ser les autores dels gols. Les blaugrana arrenquen una temporada més com a líders, una temporada en la que de ben segur tornaran a lluitar per tots els títols possibles.
9: Menys sort han tingut les de Badalona, que han caigut al camp de l'Atlètic Club per 3-1. I en MotoGP, Marc Márquez triomfa a l'Aragó i es col·loca segon a la classificació mundial i escurça la seva distància amb Jorge Martín, l'actual líder. Parlem ara de cultura, i amb la voluntat de ser el teatre de referència del barri del Gòtic, el Maldà inaugura aquest setembre la nova temporada que programarà una dotzena d'espectacles, 5 d'ells estrenes en un any en què Pirates celebren el poder de les companyies teatrals i els seus 25 anys de vida. Montse Soto.
0: Consulta familiar obrirà al setembre la temporada del Maldà. Es tracta d'una comèdia fresca estrenada en el mar del Grec sobre les relacions familiars i la sexualitat femenina. Després vindrà el torn de l'esbojarrat musical, lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, i que està protagonitzat per la primera presidenta extremista de la Generalitat, Lídia Obiols. Un cop entrats al 2027 s'estrenarà l'autoficció Visila, de la companyia La Fatal, un repàs al nostre passat colonial en català i llengua ibobé. Una de les estrenes esperades serà, però, la del primer monòleg dels Pirates, Els Oblidats, protagonitzat per Laura Aubert sota la direcció del seu germà Adrià. Aquest darrer destaca precisament la diversitat de gèneres i temàtiques lligades al nostre present que es desgranen en la nova temporada del Maldà.
21: Des de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat.
0: La tornada d'Allò d'Iran i l'estrena del Piset, un thriller immobiliari, perquè, com diuen les seves creadores, trobar pis a Barcelona s'ha convertit en quelcom absolutament terrorífic, completen aquesta nova temporada del Teatre del Carrer del Pi, al Maldà, que l'any passat, amb 11.000 espectadors, 2.000 més que l'anterior temporada, va registrar un 85% d'ocupació.
9: I avui acabem amb la música d'Hermanos Gutiérrez. L'aclamat duo suís equatorià fa un concert avui al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Interpretaran cançons del seu darrer disc, Duo Cósmico, o el seu darrer llançament, que sentim de fons, Los Ojos del Cóndor. Doncs fins aquí les notícies de Catalunya. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: bueno, se había parado el partido de Martín Landaluce, que estaba enfrentándose al británico Fernley, iba ganando 4-3 y 40-0 en el primer set, y bueno, tienen que debutar ya algunos tenistas más. El partido de Carlos va a ser en torno a las 7 de la tarde, hora española, más o menos, ¿vale? Eso ya sabes que luego al final se retrasa un poco. Han pasado Dani Mérida, ha pasado Jaume Munar, ha caído Pablo Carreño. Eso de los chicos, de las chicas todavía no han debutado. Debutan esta tarde Cristina Buxa y Selek Meteva. O sea que vamos a ver qué tal le va a los nuestros en este último Grand Slam del año. En baloncesto tenemos fase de clasificación para el Mundial masculino. Hoy tenemos un Grecia-España a partir de las 6 de la tarde. Esto se disputa en Atenas. La selección masculina tiene un importante partido de clasificación. Vamos primeros en ese grupo de clasificación para el Mundial de Qatar de 2027. Lo que pasa es que el otro día perdimos contra Portugal. Era lo inesperado, o sea, no esperábamos tener esa derrota, y además en casa. Así que tiene que el conjunto de Chus Mateo tiene que conseguir hoy una victoria. Va a ser importante para mantener ese liderato. También se despide la selección femenina, que el día 4 comienza el Mundial en Alemania. Y luego otra cosa importante que tenemos en el día de hoy, a pesar de que no tenemos etapa, la Vuelta Ciclista a España. Recuerdo, Enric Mas ganó, y además de líder, y es más líder. Esta mañana se espera que la Clínica de Seus de Barcelona,
1: a ver cómo se encuentra,
0: operen a Tadej Pogačar con esa caída y esa fractura de clavícula y esa conmoción cerebral y todos esos golpes que se produjo en la caída en la etapa 8 del esloveno.
1: Qué pena lo de Pogačar y la Vuelta a España. Gracias, sí. Daniel, chao. Hasta luego. Ahora la información local en Radio 5 y después el informativo de las 9.
2: Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, són 9:15 del matí. L'estació de metro de Verdaguer recupera la normalitat a partir d'avui amb la reobertura de la línia L4 i el passadís d'enllaç amb l'L5. Encara que les obres al macropou de la línia L9 i 10 nord encaren la segona fase i la seva recta final. Treballs que deixaran sense servei de metro entre les estacions a la Sagrera i Bon Pastor entre aquest dilluns i el 6 de setembre. En parlarem tot seguit, però abans la informació de serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica. Aimet, Jordi Oriós, bon dia.
4: Bon dia, avui s'espera cel poc ennuvolat a Barcelona amb intervals de núvols baixos al litoral i al Prepirineu a la tarda núvols d'evolució, sense descartar-se algun ruixat o tempesta aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 33 graus a Igualada i Rubí, 32 a Manresa i Sabadell, 31 a Barcelona, Vic i Vilanova i la Geltrú, 30 a Mataró. A partir del dimecres, les temperatures en augment, especialment cap a l'interior, s'esperen valors significativament elevats prop del cap de setmana. Pel que fa al vent, avui fluix variable al matí, tendint a partir del migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEMET.
3: I pel que fa al trànsit a les carreteres, hi ha 3 quilòmetres de retencions a la ronda litoral en sentit sud, cap al nus del Llobregat, i 2 quilòmetres més a la ronda de dalt, també en sentit sud. A la P7, 2 quilòmetres de cua entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona. En sentit contrari, un vehicle avariat provoca 1 quilòmetre de retencions a Barberà. També hi ha 2 quilòmetres de cua a la C-17 entre Mollet i Parets del Vallès en sentit Barcelona i 2 més a la C-58 entre Montcada i Barcelona en sentit Nus de la Trinitat. A més, hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a Santa Coloma de Gramenet i a la B-23 entre Esplugues i Barcelona. I un apunt dels trens, perquè a causa d'un robatori de cable entre l'Espluga de Francolí i el Cuber, els trens d'alta velocitat que circulen entre Madrid i Barcelona podrien patir retards d'entre 10 i 15 minuts. Personal de DIF ja treballa per resoldre la incidència el més aviat possible. Salutacions del Jaume Tudela, al control tècnic, i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Ho explicàvem en portada, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat a partir d'avui amb la reobertura de la línia L4 i el passadís d'enllaç amb l'L5. Clara Ontanyón, bon dia.
5: Bon dia, sí. Després de 8 setmanes en què els trens hi han passat de llarg, l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa. Alhora, el passadís que connecta les andanes de l'L4 i l'L5 tornarà a ser accessible després d'estar tancat des del 13 d'octubre de l'any passat. Transports Metropolitans Trens de Barcelona ha informat que durant els treballs que han finalitzat aquest cap de setmana s'han ampliat les andanes, s'han eixamplat les escales fixes i s'ha modificat el forjat del vestíbul de l'L4. A més, les escales del passadís d'enllaç s'han substituït per rampes. A banda, les obres del macropou de la línia L9-L10 Nord encara en la segona fase i la seva recta final. Entre aquest dilluns i el 6 de setembre, els treballs deixaran sense servei de metro entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor, segons informa TMB.
3: Gràcies. I encara sobre mobilitat, comentàvem que hi ha una incidència, una nova incidència als trens d'alta velocitat, tot després que la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona hagi quedat restablert aquest diumenge a la tarda, després d'estar interrompuda durant unes 10 hores per una incidència a la catenària a la zona de la Sagrera a Barcelona. La caiguda de tensió elèctrica va afectar tots els operadors que utilitzaven la línia i va provocar la paralització de diversos serveis d'alta velocitat amb destinació Girona, Figueres i França. Segons Renfe, la incidència va deixar dos combois aturats, un avant Barcelona-Figueres i una ve Barcelona-Lió. Els viatgers dels dos trens van ser evacuats i traslladats a zones segures mentre els tècnics d'ADIF treballaven en la reparació de la catenària. I no deixem de parlar de viatges perquè l'aeroport del Prat té previstes més de 1.100 operacions aquest dilluns, superant les 4.400 entre divendres i aquest 31 d'agost, en 4 dies en què moltes persones tornen de vacances, mentre que d'altres aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I encara parlant de vacances, el Maresme tanca el mes d'agost amb ocupacions turístiques elevades i un balanç positiu de la temporada d'estiu. Més detalls, Elena Pérez, bon dia.
6: Bon dia. L'ocupació hotelera al Maresme s'ha situat entre el 90 i el 95% durant l'agost, unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat, segons el Gremi d'Empresaris Hostaleria de la comarca del Maresme i la Costa de Barcelona. Gemma Quintela n'és la directora.
7: El juliol, amb el tema del Mundial, va haver-hi un pèl de baixadeta. Després vam tindre una remuntada i una temporada es va complementant amb l'altra.
6: El turista europeu ha estat el principal visitant de la comarca, juntament amb el turisme de proximitat i de curta estada. També s'ha detectat la presència de visitants procedents dels Estats Units i el Japó. Les bones dades d'ocupació, però, no s'han traduït en el mateix nivell de consum als restaurants. El sector assegura que el tiquet mitjà ha baixat. Davis Lugo, president del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme.
8: El consumo final, es verdad que hay bastante público, bastante gente que sale, pero a comparación del ticket medio, baja. Entonces, claro, el hostelero sigue trabajando igual, pero siempre está el reto del beneficio.
6: Els establiments de primera línia de mar confien en poder allargar la temporada unes setmanes més si acompanya la meteorologia.
3: Poc més de la meitat del personal que treballa a bars i restaurants a la ciutat de Barcelona parla en català. La dada que millora fins a 4 punts als últims registres és una de les conclusions de l'enquesta municipal sobre l'activitat del sector de la restauració. Pel que fa a la comprensió, 3 quartes parts del personal entén el català, gairebé el 79%, 3 punts més que el 2024. Per primera vegada, doncs, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta després de 5 anys de recular. Això en un context en què la meitat del personal que atén els negocis és de fora d'Europa. Més qüestions. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha iniciat aquest diumenge un viatge institucional de 6 dies que el portarà a Sarajevo, Varsovia i Kiev. L'objectiu, segons el consistori, és reforçar els vincles de cooperació de la capital catalana, la defensa dels drets humans i l'entrega d'ajuda humanitària en zones afectades per la guerra. En la seva agenda, Collboni té previst reunir-se amb els seus homòlegs, així com amb l'alcalde de la ciutat ucraïnesa de Kharkiv. L'Ajuntament ha explicat que, a banda dels contactes diplomàtics, el batlle barceloní té previst conèixer projectes socials de protecció civil, d'atenció a col·lectius vulnerables i de defensa dels drets LGTBI al llarg del viatge. A més, el consistori lliurarà vehicles als bombers i material d'extinció d'incendis a les autoritats de Kiev com a mostra d'ajuda humanitària a Ucraïna. Més assumptes. La Diada Castellera de Sant Fèlix, celebrada aquest diumenge a Vilafranca del Penedès, ha estat històrica. Els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Primera vegada per la colla, però també per tot el món en casteller. És un castell de gamma extra amb puntals, és a dir, un reforç al pis de quarts, que els verds havien carregat el novembre del 2022, però se'ls resistia a l'hora de descarregar, fins aquest diumenge. Així sonava el moment a la plaça de la Vila de Vilafranca. Una jornada per emmarcar, una diada de Sant Fèlix amb unes actuacions brillants també de les joves i la vella de Valls i la jove de Tarragona. Entre totes les colles s'han signat 16 castells de gamma extra, 13 dels quals s'han descarregat. En esports, el Barça goleja el Costa de Tenerife en el seu primer partit de la Lliga F, mentre que els nois reben el Rayo Vallecano aquesta nit per tancar la tercera jornada de Lliga. Tot plegat en les darreres hores del mercat de fitxatges. Explica'ns, Dani Esclusa, bon dia.
9: Bon dia, el Barça serà l'encarregat de tancar avui la tercera jornada de Lliga davant el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit al Camp Nou. Els de Hansi Flick busquen mantenir el ple de victòries i uns 3 punts que els mantinguin a dalt de tota la taula classificatòria. Més enllà del terreny de joc, haurem d'estar atents també al que pugui passar en aquestes últimes hores d'un mercat de fitxatges que tancarà demà a mitjanit. Sembla que avui es podria fer oficial el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, que arribarà procedent de l'Arsenal per una quantitat d'uns 10 milions d'euros fixes. També atents al que ens pugui deparar el capítol de les sortides, principalment amb la figura de Marc Casadó. Pel que fa a l'equip femení, el nou Barça de Pere Romeu, ja sense Alexia Putellas, Mapi León i companyia, es va estrenar la Lliga tal com ho havia deixat la temporada passada, dominant i golejant. Aquest cop la víctima va ser el Tenerife. 5 gols es van emportar les Canàries de la seva visita a l'estadi Johan Cruyff. Caroline Graham Hansen, Clàudia Pina, Eva Pajor, la debutant Van Asten i Irene Paredes van ser les autores dels gols. Les blaugrana arrenquen una temporada més com a líders, una temporada en la que de ben segur tornaran a lluitar per tots els títols possibles.
3: I menys sort han tingut les de Badalona, que han caigut en el camp de l'Atlètic Club per 3-1. De la cultura, amb la voluntat de ser el teatre de referència del barri del Gòtic, el Maldà inaugura aquest setembre la nova temporada que programarà una dotzena d'espectacles, 5 d'ells estrenes en un any en què els pirates celebren el poder de les companyies teatrals i els seus 25 anys de vida. Montse Soto.
10: Consulta familiar obrirà al setembre la temporada del Maldà. Es tracta d'una comèdia fresca estrenada en el Mar del Grec sobre les relacions familiars i la sexualitat femenina. Després vindrà el torn de l'esbojarrat musical, lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, i que està protagonitzat per la primera presidenta extremista de la Generalitat, Lídia Obiols. Un cop entrats al 2027 s'estrenarà l'autoficció Visila, de la companyia La Fatal, un repàs al nostre passat colonial en català i llengua ibové. Una de les estrenes esperades serà, però, la del primer monòleg dels Pirates, Els Oblidats, protagonitzat per Laura Aubert sota la direcció del seu germà Adrià. Aquest darrer destaca precisament la diversitat de gèneres i temàtiques lligades al nostre present que es desgranen en la nova temporada del Maldà.
11: És de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat.
10: La tornada d'Allò d'Iran i l'estrena del Piset, un thriller immobiliari, perquè, com diuen les seves creadores, trobar pis a Barcelona s'ha convertit en quelcom absolutament terrorífic, completen aquesta nova temporada del Teatre del Carrer del Pi, al Maldà, que l'any passat, amb 11.000 espectadors, 2.000 més que l'anterior temporada, va registrar un 85% d'ocupació.
3: Encara de l'àmbit cultural, els expliquem que passats els mesos de juliol i agost les llibreries tornen progressivament a la rutina i es preparen per una represa literària que es preveu intensa. El setembre arriba carregat d'estrenes que els establiments han d'encabir entre la resta de títols, buscant l'equilibri entre les novetats i el fons literari habitual. Mireia València, de la llibreria Finestres, i Guillem Seva, d'Ona, explica que si bé es tracta d'una de les èpoques més atrafegades de l'any, és també una de les més agraïdes perquè va acompanyada d'una recuperació de l'activitat cultural, així com els clubs de lectura.
12: Però hi ha títols que tothom està esperant, prenem les activitats, hi ha més presentacions, comencen els clubs de lectura, llavors sempre hi ha una miqueta més de moviment.
13: Perquè hi ha determinades editorials, doncs ja tenen les apostes de Nadal preparades i ja anem fent comandes també, anem preparant-ho tot. O sigui, ara ja és una pujada fins al final.
3: Pel que fa als compradors, deixen enrere les seves lectures d'estiu i s'endinsen a cercar noves obres per llegir. I avui acabem amb la música d'Hermanos Gutiérrez. L'aclamat duo suís-equatorià ofereix aquesta nit el segon de dos concerts consecutius al Gran Teatre del Liceu amb totes les entrades exaurides. Els germans Esteban i Alejandro Gutiérrez transformaran les seves guitarres en paisatges sonors que combinen el western psicodèlic amb les seves arrels llatinoamericanes. L'actuació començarà a 9:15. Doncs amb aquesta proposta cultural arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv.cat. Que passin un molt bon dia.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Nuevas promesas. El gobierno asegura que va a redoblar esfuerzos para recuperar la normalidad en Ceuta, inversión millonaria, medidas que se van a aprobar el martes en Consejo de Ministros. La respuesta que ha dado hoy Pedro Sánchez un mes después del asalto, cuando el gobierno habló de asalto a la soberanía española, hoy apunta a causas difusas, bulos en redes, pero asegura ninguna información de los servicios secretos. Apunta a una intencionalidad de Marruecos por acción u omisión. Nada de eso. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Señala a Rusia, a Israel, a las mafias, a los bulos en redes, a la ultraderecha, pero Sánchez exculpa a Marruecos agradeciendo su cooperación.
3: ¿Y qué gana Marruecos con este tipo de tácticas? Yo, desde luego, no veo ninguna información que alumbre ninguna duda.
2: Un mes después, el presidente no tiene una explicación clara. En la SER dice que los servicios de inteligencia no predijeron esa entrada masiva en Ceuta.
3: El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
2: Niega haber desatendido la crisis en vacaciones, promete que se restablecerá la normalidad. Quedan 5.000 migrantes, 1.200 menores. Descarta traslados a la península, anuncia ayudas para Ceuta y avanza que el rey visitará la ciudad autónoma por primera vez, recordando que él ya lo ha hecho como presidente.
0: Es el último día de agosto, gracias Sandra. Ceuta en el centro de la actualidad nacional, también en la actualidad social, humanitaria, pero es un retorno el de vacaciones extendido hasta el domingo. Ceuta, asunto principal de nuestro resumen de noticias a partir de las 2:30. Rosa Perarnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos. Asunto central a partir de las 2:30, como dices, y en las ejecutivas de todos los partidos a la vuelta de las vacaciones. El miércoles Feijóo vuelve a Ceuta. Hoy el PP carga contra el gobierno por haberse rendido, dicen, a Marruecos. Borja Semper cree que Sánchez pone a Rabat por delante de los ceutíes.
5: Ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Sería para salir corriendo si no fuera tan serio lo que estamos viendo. Solo le ha faltado culpar a Franco.
4: Tampoco a los socios les gusta la posición del gobierno con Rabat. Sumar dice que falta crítica. Podemos va más allá. Acusa a Moncloa de inacción calculada y exige romper con Marruecos. Pablo Fernández es el portavoz de los morados.
6: Es incomprensible que el gobierno de Pedro Sánchez esté sometido a Marruecos. Es lamentable que el gobierno esté arrodillado ante la dictadura marroquí.
4: Y ahí en Ceuta sigue la tensión, con miles de migrantes aún en la calle esperando una plaza en alguno de los centros de acogida. A las puertas del de Loma Colmenar llevan acampadas desde hace varios días centenares de personas. Hoy algunas han intentado entrar por la fuerza y ha tenido que intervenir la policía. Allí está Isabel Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, disparo al aire y cargas para contener a una masa que intentaba, agotada y ya muy tensa después de un mes al raso, tener un techo. La policía ha conseguido contener a esas personas, la ha sentado y mandado loma arriba en pequeños grupos para desesperación de Ali, que no entiende nada. Sostiene que duerme en la puerta del recinto porque la policía lo ha mandado aquí para que espere plaza y no esté en las calles, y ahora le mandan antidisturbios que terminarán regresando a esas calles. El gobierno ha habilitado 3.300 plazas, la mitad de las que quiere abrir. De momento son insuficientes. En la puerta del embolsamiento han quedado las mantas sobre las que Ali y sus compañeros han dormido todas estas noches y que con toda probabilidad volverán a ocuparse de inmediato.
4: Gracias, Isai. Todo esto tras un fin de semana de relativa calma las calles de Ceuta después de las manifestaciones y altercados que se vivieron la semana pasada. Este mediodía ha habido una concentración de trabajadores de servicios esenciales. Bomberos, sanitarios, policías, profesores denuncian que están desbordados y exigen soluciones al gobierno.
8: Aquí no se ha solucionado aún nada.
4: Y sobre los menores, 1.500 de los que entraron solos hace un mes ya están identificados. La ministra de Infancia, Sira Rego, dice que es imprescindible que se les pueda trasladar a la península para aliviar la presión en Ceuta y garantizar una atención adecuada.
9: Las niñas y los niños no son invasores. Las niñas y los niños son sujetos de derecho. Y los que han llegado solos a Ceuta, además, son víctimas.
4: Por cierto, que la Fiscalía acaba de elevar a 21 las denuncias por agresiones sexuales. 7 son de menoras, de menores, y una de un hombre LGTBI. Y sobre el roce diplomático con Roma por la situación en Ceuta y novedades, Giorgia Meloni ha decidido prorrogar los controles en puertos y aeropuertos a pasajeros procedentes de España, y Pedro Sánchez responde de la misma manera. Laura Herrero, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí, Italia prorroga 15 días desde hoy y España también paga con esa misma moneda. Alarga 15 días más desde el 7 de septiembre, que es cuando acababan los controles fronterizos instaurados el 8 de agosto. Eso supondría que el espacio Schengen estaría suspendido hasta el 22 de septiembre para los pasajeros que accedan a España desde Italia por mar o por aire. Y para los que hagan el viaje en sentido contrario, por ahora tendrán que también que pasar esos controles hasta el 14 de septiembre. Hasta ahora, según el Ministerio del Interior, España ha controlado 1.066 vuelos con un total de 12.337 personas que viajaban desde Italia.
4: Gracias, así marcha este 31 de agosto, último día de mes. Y último día de vacaciones para muchos.
11: Acabo de llegar de vacaciones y voy a hacer las cosas de casa normales, que a ponernos al día. Hombre, siempre duro porque las vacaciones molan mucho y trabajar, volver a la...
4: Pero todo eso acaba, esta medianoche concluye la operación Retorno. Aeropuertos y estaciones están en pleno ir y venir de maletas. Estamos en la de Valencia. José Miragay, buenas tardes.
12: Buenas tardes. En esta estación no hay grandes aglomeraciones, sino momentos que coinciden con la llegada de trenes. Son pasajeros con muchas maletas y con vestimentas como prendas cortas, gorros, sandalias o mochilas, que delatan que finalizan, comienzan o están en tránsito de vacaciones.
13: Hagan día, de lunes a viernes. Y porque hay mucha fiesta también, porque está más barato.
14: It's finished. Love Valencia. Love Valencia. Very beautiful.
12: Cada año más personas eligen sus vacaciones una vez terminado agosto en busca de mejores precios, mayor espacio y mejor temperatura, por lo que hasta el rabo de las vacaciones todo es toro. Además está la prórroga que suponen los días de septiembre antes del inicio del curso escolar.
13: Desgraciadamente para mí me tengo que volver a estudiar.
12: Ríos de turistas que siguen batiendo récords millonarios para alegría de la economía, al tiempo que son origen de conflictos sociales y medioambientales.
4: Y al golpe de realidad de volver de vacaciones hay que sumar otro: el precio de la luz. Agosto cierra con la energía más cara en 4 años. Blanca Pascual, buenas tardes.
15: Sí, hola. De media vamos a pagar unos 97 euros por hogar frente a los 80 del año pasado, según la Asociación de Consumidores Facua. Las olas de calor han disparado la demanda y también suma el precio del gas natural al alza. En el mercado mayorista, la electricidad ha marcado este agosto su precio medio más alto en 3 años. Hay que retroceder a 2022 para encontrarnos un recibo más abultado, 158 euros, y fue tras la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.
4: Y todo agravado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que cumple 6 meses. En las últimas horas han cruzado ataques por primera vez desde julio. Aurora Moreno, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, Estados Unidos ha destruido en la isla de Larak, en el estrecho de Hormuz, 2 lanzaderas de cohetes cargados con minas marinas destinadas a ese estratégico paso. Teherán asegura que han muerto 2 personas y hay varios heridos. Irán ha respondido con un ataque con misiles y drones contra bases estadounidenses en Emiratos y Jordania. Ambos aseguran que no han sufrido daños. El primero ha interceptado drones o espacio aéreo y el segundo 8 misiles. Es una escalada peligrosa, advierte el Reino Emiratí sobre este intercambio de ataques en un momento en que el estrecho de Hormuz permanece bloqueado por ambas partes. Washington ha puesto en marcha una operación para aislar económicamente a Irán y las conversaciones de paz están estancadas, aunque el presidente iraní ha remarcado esta mañana que todavía buscan una solución negociada.
0: Pues todo esto forma parte de los argumentos informativos que les vamos a ampliar a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Esa tensión en Hormuz, Rosa, está manteniendo inestable el precio del petróleo y las bolsas. Vamos a la de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Hoy el petróleo sube con fuerza, más de un 3%. El crudo Brent, el de referencia en Europa, supera de nuevo los 90 dólares por barril. También sube el gas natural. Las bolsas europeas optan por la prudencia. Ahora vemos cómo algunas pasan a verde. El IBEX 35 es la única que lleva toda la sesión en positivo ahora mismo. Incluso suma cerca de medio punto porcentual y supera la frontera de los 20.100 puntos.
0: Y vamos a hablar de deportes. Día de descanso en la vuelta, pendientes de la operación de Pogacar en Barcelona. Nombre propio, Carlos Alcaraz. Su regreso, Daniel Ampuero. Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Va a debutar esta tarde en el Abierto de los Estados Unidos, no antes de las 7 de la tarde hora española. Una incógnita saber su estado de forma porque lleva 4 meses y medio sin jugar por una lesión de muñeca. Defiende el título conseguido el año pasado y este torneo ya nos ha deparado la primera sorpresa. El serbio Novak Djokovic eliminado en primera ronda, algo que no le ocurría en Grand Slam desde hacía 20 años. Nueva York con el tenis y ciclismo con la Vuelta a España. Hoy es el primer día de descanso con Enric Mas como líder y triunfador en el día de ayer en la Sierra de Aitana, y el esloveno Tadej Pogačar, el el mejor ciclista del momento en una clínica de Barcelona, esperando a ser operado de la fractura de clavícula que se produjo el sábado y que lo ha obligado a abandonar la ronda española. Y aquí seguimos con el fútbol de primera división, dos partidos para cerrar la tercera jornada. A las 7, Osasuna-Getafe. A las 9:30, Barça-Rayo Vallecano. Los azulgrana quieren seguir invictos y a Barcelona está a punto de llegar el último fichaje azulgrana, el brasileño Gabriel Jesús.
0: Pues en unos minutos lo ampliamos todo aquí en Mediodía.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5.
19: Bona tarda. El 8 de setembre, d'aquí poc més d'una setmana, començarà el nou curs escolar a Catalunya. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules amb novetats. Hi haurà 1.830 treballadors més entre personal docent, administratiu i de serveis. També 500 noves aules d'acollida pels alumnes nouvinguts o 5.000 noves places de formació professional. Anuncis que ha fet avui la consellera d'Educació i que no són suficients pels sindicats convocants de la vaga del dia 8, tot i la nova reunió que la consellera ha anunciat per aquest dijous. Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical, en declaracions a Ràdio 4.
20: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
19: La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, demana responsabilitat als sindicats convocants de la vaga del dia 8.
21: Vull remarcar la importància del respecte al dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera.
19: La consellera també ha anunciat el relleu de la secretària general del departament i l'obertura de 3 expedients disciplinaris per la polèmica de les proves PISA. És dilluns, 31 d'agost, i per molts és dia de fer maletes i de viure els propers mesos recordant els bons moments que han viscut durant l'estiu.
22: Nosotros vinimos una semana aquí a Barcelona, muy lindo, se terminan rápido las vacaciones.
23: Las pasamos súper bien y normal volver a trabajo y después de un merecido descanso.
24: Se acabaron las vacaciones y regresamos a Madrid y la rutina pues cuesta.
19: No li traiem la raó a aquesta última dona. De seguida ampliem aquestes informacions i n'expliquem d'altres. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Santi García al control central i qui us parla, Elena Pérez. Temps ara per la informació de serveis. Anem a saber com se circula a aquesta hora pel Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però volem repassar un parell d'incidències a l'autopista AP7. La primera és un accident que s'ha produït al tram de Maçanet de la Selva en sentit sud, en sentit Barcelona. L'autopista està tallada una estona en direcció sud, com us dèiem. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7, com us dèiem, a Maçanet de la Selva i en sentit sud, en sentit Barcelona. També a l'autopista AP7, però a Subirats. Aquí tenim un camió avariat, ja porta algunes hores, que talla carril encara ara en sentit sud, en sentit Tarragona. I també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres entre Gelida i Subirats, com us dèiem, al tram sud de l'AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
19: Pel que fa al metro, l'estació de Verdaguer de la línia 4 de Barcelona torna a estar operativa des d'avui amb la reobertura de la línia 4 i el passadís d'enllaç amb la L5 després de les obres de remodelació. I ara anem a conèixer la previsió del temps. AM, Jordi Oriós.
26: Avui a Catalunya les temperatures, amb pocs canvis, s'esperen màximes de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb intervals de núvols al litoral i al Pirineu Oriental aquesta tarda núvols d'evolució, sense descartar-se algun ruixat o tempesta aïllat. Pel que fa al vent, d'avui a l'extrem nord-est, tramuntana moderada, a la resta vent de component sud, amb intervals moderats durant la tarda.
1: Edició migdia.
19: Ho dèiem, en començar, més d'un 1.500.000 d'infants i adolescents començaran les classes dimarts de la setmana vinent, un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals hi ha la presència de professionals sanitaris o el reforç de les aules d'acollida. Laura Hurtado, bona tarda.
27: Bona tarda. El curs comença marcat per la vaga del pròxim 8 de setembre, el primer dia de classes convocada per la USTEC, la CGT i la Intersindical, crítics amb els acords signats fins ara. La consellera Esther Niubó ha anunciat que reunirà per separat aquest dijous amb els representants sindicals, els quals els demana responsabilitat.
2: que l'alumnat, que les famílies, que el país mereixen començar el nou curs escolar amb normalitat després de la pausa estiuenca i després d'un curs anterior marcat també per moltes vagues. I vull deixar clar des d'un principi que el govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim.
27: Niubó ha tret pit de les millores retributives i educatives pactades amb la resta de sindicats. També ha destacat novetats com el reforç de 500 aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe, la incorporació de personal sanitari a la meitat dels centres catalans i el desplegament d'un pla d'ús de la intel·ligència artificial a les aules.
19: Tot i les novetats denunciades per la conselleria i també la nova reunió d'aquest dijous, de moment alguns dels sindicats educatius, entre ells el majoritari USTEC, mantenen la vaga convocada pel dia avui. El coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha dit a Ràdio 4 que creuen que no hi ha temps per maniobrar.
3: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible, fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
19: El curs escolar també comença amb la polèmica pels errors tècnics que han deixat Catalunya fora de les proves PISA i que han portat el govern a obrir 3 expedients disciplinaris. Les primeres investigacions apunten que no es va comunicar clarament el percentatge d'alumnes que es podia excloure de les proves i alhora que el Consell Superior d'Avaluació va actuar de manera negligent. Niubó ha reconegut que l'error es podria haver evitat.
2: L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves, i en canvi les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir.
19: Tot i que no ho ha vinculat a PISA, la consellera ha anunciat la destitució de la seva número 2, la secretària general Teresa Sambola, a l'espera de conèixer el relleu. I avui és dia d'executives dels partits polítics i, com era d'esperar, l'educació ha estat un dels temes protagonistes. Mentre que el PSC ha tret pit i ha recolzat la consellera Niubó, els socis de govern demanen més diàleg amb la comunitat educativa. Escoltem Lluïsa Moret, del PSC, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Candela López, dels Comuns.
5: Recolzem l'acció del govern i l'acció de la consellera.
6: Que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
7: Necessitem una resposta contundent a aquest inici de curs i que si no es donava, doncs que també demanaríem la dimissió de la conselleria.
19: Mentrestant, a les xarxes socials, Junts ha remarcat que el malestar dels docents continua i que no s'han fet els deures. El Partit Popular ha exigit que els professors recuperin l'autoritat a les aules i la CUP ha dit literalment que Niubó està suspesa.
1: Edició migdia.
19: És dilluns, 31 d'agost, i per molts és dia de fer maletes i d'acceptar la realitat, de tornar a la rutina. Avui l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat té programats 1.123 vols, però també hi ha gent que opta per viatjar per carretera o amb tren. A l'estació de Sants ha estat la Marga Esparza. Bona tarda, Marga.
8: Hola, bona tarda. A l'estació de Sants de Barcelona hi ha molt de moviment de persones que acaben avui les seves vacances i tornen cap a les seves cases. La majoria amb poques ganes de tornar. Són les que han aprofitat fins l'últim moment.
9: Y sí, ya se acaban las vacaciones y volvemos a Madrid. Con depresión total por la vuelta. Sí, ahora deshacer maletas y ya mañana empezar la tarea.
10: Sí, me estoy yendo a mi casa. ¿Dónde más? A Madrid. Estaba por aquí con mi familia. Me fui a la playa, en dos playas preciosas. Hay que volver a la realidad. ¿A que sí?
28: Ya me voy a Valencia, a mi casa. De vuelta al trabajo, mal. Muy mal.
8: Tot i que també hi ha persones que tenen ganes de tornar a la rutina.
29: Hay un momento donde quieres buscar tu ritmo inicial, buscar de nuevo tu rutina.
30: Vivo en Granada y estoy de vacaciones aquí viendo a mi hija. Preferiría tener más vacaciones, pero como no puede ser, pues... Però me gusta la rutina.
8: Entre el dia 28 i avui, Renfe ha posat més d'un 1.100.000 places amb origen o destinació Catalunya per facilitar els moviments dels viatgers que en aquests dies han finalitzat les seves vacances.
19: Doncs el retorn a casa i la recuperació de la rutina genera l'anomenat síndrome postvacacional. Hi ha persones que parlen de cansament o de depressió. Al matí de Ràdio 4 d'estiu, la psicòloga Silvi Pérez Lima ha explicat que aquesta sensació és el resultat de no tenir el control del nostre temps.
31: Passem una miqueta d'estar governats per nosaltres mateixos o del nostre petit entorn a estar governats pels nostres caps, pels nostres horaris, per les nostres feines, per les escoles dels fills, és a dir, el temps ens ve marcat per elements externs.
19: I si tornen a casa en cotxe, vigilin a Lleida perquè arrenquen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 entre Cervera i la Panadella, al límit amb la comarca de l'Anoia. L'estat del ferm provocava les queixes dels veïns. La via suporta cada dia 22.000 vehicles, la majoria de gran tonatge, a Lleida, Joana Cendra.
0: En total s'actuen 8 quilòmetres i mig per sentit, tot i que ara en una primera fase es treballarà en 4 quilòmetres en sentit Lleida. La resta del projecte es reprendrà l'any vinent. El març passat el Ministeri ja va haver actuat d'emergència en aquest tram després d'un episodi intens de pluja i neu. José Crespín és subdelegat del Govern a Lleida.
4: Per garantir justament de que tot el traçat tingui la seva continuïtat pel que fa al sistema constructiu, hi ha algunes parts que evidentment també seran renovades juntament amb la resta del ferm de l'autovia.
0: Els treballs compten amb una inversió de 12.300.000 euros. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, on de mitjana hi circulen uns 22.000 vehicles diaris, la gran majoria de gran tonatge.
19: Rebuts de les entitats ecologistes al protocol de gestió forestal presentat pel govern divendres passat. El pla contempla mesures com les tales estratègiques si, segons els ecologistes, no té en compte qüestions de fons de la crisi climàtica. Mireia Moreno.
11: Com ara la preservació de la biodiversitat o la protecció dels boscos madurs, són els principals inconvenients que hi veuen des d'ecologistes en acció. Consideren que és un error centrar la gestió en l'eliminació de biomassa forestal, comprometent anys d'evolució dels boscos. Uns boscos que, si són més madurs, seran més resilients en cas d'incendi. Segons explica Jaume Grau, coordinador de l'àrea de conservació de la natura d'ecologistes en acció a Ràdio 4.
12: Els boscos madurs són la millor prevenció, millor protecció front als incendis. Són boscos més resilients, boscos que retenen més humitat i que, per tant, tenen menys risc de cremar. I quan ho fan de forma més lenta i ho fan normalment amb més capacitat de regeneració post-incendi.
11: A banda de comprometre les espècies d'aquests ecosistemes, algunes estan en perill d'extinció. Si bé celebren que el govern posi el focus en la gestió forestal, consideren que la proposta neix esbiaixada, sense consens amb les entitats ecologistes i coexistint amb d'altres polítiques contradictòries, com ara l'ampliació de l'aeroport del Prat. Des d'Ecologistes en Acció, també demanen a l'executiu que desencalli el Pla General de Política Forestal, que es troba en fase de tramitació.
19: I continuem parlant de medi ambient, però ara en referència al mar, l'Agència Catalana de l'Aigua vigila de prop una alga tropical que es va detectar per primera vegada a les nostres aigües als anys 90, però que ara ha augmentat la seva presència per culpa de la contínua pujada de les temperatures. Tarragona, Judit Huerta.
13: L'arribada de l'ostreopsi, una alga tropical a la costa catalana, es deu a la pujada de temperatures. En grans quantitats pot provocar intoxicacions a les persones i la mort d'algunes espècies marines. De fet, a Cambrils, a la platja de Cabet, ha provocat aquest estiu la mort de molts eriçons. És per això que des del 2016, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'organisme responsable de controlar la qualitat de l'aigua de bany a les platges, en fa un seguiment a tot el litoral català, amb estacions de control a Cunit, Tarragona, Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Montse Alomà és la portaveu de l'ACA.
14: Els resultats d'aquestes proliferacions del gènere Ostreopsis es comuniquen a tots els ajuntaments que tenen algun punt de control en alguna de les seves platges i se'ls demana que comuniquin i portin uns registres dels casos possibles d'algunes sintomatologies, si afecta algun banyista, que pugui ser compatible amb l'ostreopsis. També es comuniquen, òbviament, al Departament de Salut de la Generalitat perquè n'estiguin al corrent.
13: L'ostreopsi es va detectar per primera vegada a Catalunya a finals dels anys 90 del segle passat.
19: I temps ja pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
19: Esports.
15: El Barça juga aquest vespre el seu partit de la tercera jornada de Lliga contra el Rayo Vallecano al Camp Nou, però a aquesta hora estem pendents de l'arribada del nou fitxatge blaugrana, el davanter brasiler Gabriel Jesus Josep Capel.
16: El Brasil arribarà en menys d'una hora a Barcelona, minuts després de les 3, i posteriorment passarà a revisió mèdica a l'hospital i a la ciutat esportiva. Si la supera satisfactòriament, demà serà presentat com a nou jugador del Barça per les pròximes dues temporades. La sisena incorporació després de les de Gordon Adeyemi, Rodri, Cancelo i Livakovic, i no hauria de ser la última. A l'espera per Julián, podria arribar un central esquerrà. En el capítol sortides, pendents de la marxa de Casado, que no hi serà aquesta nit, evidentment, contra el Rayo, on són baixa per lesió Roni, De Jong i Gavi, a més de Livakovic. Repeteix, per tant, Hansi Flick convocatòria. Els madrilenys tampoc podran comptar amb Isi, Luis Felipe i Batalla per un duel que dirigirà Hernández Maeso i que començarà a 2:15 de la nit.
15: El Barça-Rayo, doncs, tancarà la tercera jornada de Lliga, però abans, a 7:45 del vespre, es disputarà també l'Osasuna-Getafe. Ahir el Real Madrid va sumar el 3-3, el que aspira avui el Barça, derrotant el Màlaga per 4-0, mentre el Depor va guanyar el València 3-1 i l'Atlètic de Bilbao al Celta 0-2. Recordem que l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat. I a segona, nou fitxatge del Girona en aquesta recta final de mercat, Josep Guardiola.
2: La setena cara nova del nou Girona és Mateu Morey, mallorquí, 26 anys, lateral dret i que arriba amb un contracte per dues temporades. Ha jugat la Bundesliga amb el Borussia Dortmund i a primera divisió amb el Mallorca. Arriba, per tant, un jugador molt recorregut, però també amb molta experiència.
15: Un Girona que va tenir la primera victòria dissabte golejant 5-2 a Les Palmes, mentre que el Sabadell es va estrenar també a la categoria 1-0 a l'Almeria. A la Lliga Femenina, el nou Barça de Pere Romeu es va estrenar en aquesta temporada post-Alexia Putellas, entre altres noms importants, golejant el Tenerife per 5-0, amb gols de Graham Hansen, Claudia Pina, Eva Major, René Van Asten i Irene Paredes. En canvi, el Badalona va perdre 3-1 al camp de l'Atlètic de Bilbao. L'Espanyol també va caure dissabte en la seva estrena a Eibar per 1-0. Al marge del futbol, força protagonisme català al món del motor aquest cap de setmana. Aquesta passada matinada, Àlex Palou ha aconseguit el seu cinquè títol de campió de la IndyCar, quart consecutiu en 6 participacions. El català s'ha assegurat el títol després de la disputa del Gran Premi de Milwaukee, penúltim de la temporada. De la seva part, Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi d'Aragó de MotoGP i s'acosta només 19 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Toni Bou és més a prop del seu 40è títol de campió del món de trial, 20è a l'aire lliure, on ahir va sumar la 9a victòria de 9 proves al Gran Premi de França. Podria ser campió aquest cap de setmana al Gran Premi dels Països Baixos.
11: Gràcies, Marga. Bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Amb la voluntat de ser el teatre referència del barri del Gòtic a Barcelona, el Maldà inaugurarà aquest setembre la nova temporada que programarà una dotzena d'espectacles, 5 d'ells estrenes en un any en què els pirates celebren el poder de les companyies teatrals i els seus 25 anys de vida, ens ho explica la Montse Soto.
3: Consulta familiar obrirà al setembre la temporada del Maldà. Es tracta d'una comèdia fresca estrenada en el Mar del Grec sobre les relacions familiars i la sexualitat femenina. Després vindrà el torn de l'esbojarrat musical, lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, i que està protagonitzat per la primera presidenta extremista de la Generalitat, Lídia Obiols. A la programació repetiran èxits com Guillermota, de Jordi Prat i Coll, l'espectacle sobre la gentrificació de la companyia Les Pinyes, Hi, I'm Steven, i a les festes de Nadal donaran les campanades al retrat sobre el capitalisme espanyol, Observin aquests fills de puta, de la companyia Duo Fàcil. Un cop entrats al 2027 s'estrenarà l'autoficció Visila, de la companyia La Fatal, un repàs al nostre passat colonial en català i llengua bobé. Una de les estrenes esperades serà, però, la del primer monòleg dels Pirates, Els Oblidats, protagonitzat per Laura Aubert sota la direcció del seu germà Adrià. Aquest darrer destaca precisament la diversitat de gèneres i temàtiques lligades al nostre present que es desgranen en la nova temporada del Maldà.
17: És de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat.
3: La tornada d'Allò d'Iran i l'estrena del Piset, un thriller immobiliari, perquè, com diuen les seves creadores, trobar pis a Barcelona s'ha convertit en quelcom absolutament terrorífic, completen aquesta nova temporada del Teatre del Carrer del Pi, al Maldà, que l'any passat amb 11.000 espectadors, 2.000 més que l'anterior temporada, va registrar un 85% d'ocupació.
11: I anem ara fins a Girona, perquè hi ha hagut rècord d'assistència a l'acústica de Figueres. El festival ha tancat la 23a edició amb més de 100.000 espectadors. 4 dies de concerts que han omplert de gom a gom els carrers del centre de la ciutat. Gemma Esteve.
0: Més d'una trentena d'actuacions han passat pels diferents escenaris del centre de la ciutat, amb noms com La Fúmiga, que ha ofert un dels seus darrers concerts gratuïts abans del comiat, 31 Fam, la Loop Big Band o el gironín Sopa de Cabra. El director de l'acústica, Xavi Pascual, en fa un balanç molt positiu i atribueix l'èxit del festival a la seva aposta per l'escena musical catalana.
18: Jo penso que és perquè ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país i poder veure doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
0: Una aposta que també ha inclòs artistes emergents amb bona acollida de concerts com el de Dan Peralbo i el Comboi, Max Navarro o Malifeta. Enguany, a més, el festival ha volgut acomiadar-se amb una proposta ben diferent. Locomí, el grup dance popular als 80 i 90, va recuperar els seus característics ventalls gegants i les coreografies que els van fer famosos en un concert que va congregar molts nostàlgics i que va posar punt final a un dels últims grans festivals de l'estiu.
11: I avui acabem amb detallets.
20: I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany.
11: El
19: duet mataroní actua aquesta nit a la Festa Major de la Seu d'Urgell per fer ballar el públic amb la seva combinació de sons urbans i tradicionals amb què ha revolucionat el panorama musical. Serà una nit festiva i plena de ritme en què sonaran els temes del seu darrer disc, Café pels més cafeteros, així com recull dels seus èxits com aquest Olivia, amb què ens acomiadem. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia. Passi molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.